0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
9: Omplim el buit de la nit.
10: Omplim el buit de la nit.
9: Ràdio Abrera. Només bona música.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit.
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Soy J. Cerrando.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
3: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: 107.9
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions habituals sense incidències destacades a les rondes, a la C-17 a Mollet del Vallès, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i també a la C-58 a Montcada. A banda, també està tallada la C-60 a Argentona per obres a la via en tots dos sentits de la marxa. I també Rodalies recupera avui progressivament el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es restableixen les circulacions de l'R2 Sud, el Regional del Sud, i també l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu es mantenen durant tot el dia per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona, de fet, es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i també de l'estadi olímpic Lluís Companys. Justec, CGT, CNT, COS i la Intersindical preparen una manifestació a Barcelona el proper 14 de juny per reclamar canvis en l'educació pública. La protesta sortirà dels Jardiners de Gràcia i vol implicar també les famílies i a la societat sencera. A més, també els sindicats mantenen la vaga de demà, coincidint precisament amb la visita del Papa, però les mobilitzacions començaran a les 9 del matí per tal de no afectar els alumnes que es presenten a l'ESPAU. Ho explica Laura Gené de la CGT.
4: Aquesta serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa. També ens unirem a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona en vaga. Sobre les convocatòries donarem més detalls el dilluns. I també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La decisió de mantenir aquesta vaga i promoure una nova manifestació arriba després de les protestes dels docents el divendres i també dels resultats de les consultes del preacord amb el departament i els sindicats majoritaris. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

roll.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarrega't la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions sense incidències destacades a les rondes, a la C-17 a Mollet del Vallès, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la P-7 també a Barberà del Vallès, a la C-58 a Montcada, a la C-31 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B-24 a Pallejà, a la C-32 a Castelldefels i finalment a la B-23 a Sant Just d'Esvern. A banda també tallada la C-60 a Argentona per obres en tots dos sentits de la marxa. I Rodalies recupera avui progressivament el seu servei ferroviari habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud, i també l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Es tracta de la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV es reunirà també amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball i tot i així, Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció del dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho i ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
4: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
3: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Justec, CGT, CNT, COS i la Intersindical preparen una manifestació a Barcelona el proper 14 de juny per reclamar canvis en l'educació pública. La protesta sortirà des dels Jardinets de Gràcia i vol implicar també les famílies i la societat. A més, els sindicats mantenen la vaga també de demà, coincidint precisament amb la visita del Papa, però les mobilitzacions començaran a les 9 per tal de no afectar les proves de l'ESPAU. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en un tiroteig aquest diumenge al vespre al barri de la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 al carrer de la Mineria, on la víctima ha rebut un tret i ha acabat morint malgrat els treballs de reanimació.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Arrel de la reunió mantinguda dijous passat i per l'exigència de l'Ajuntament d'Abrera, Montbus ha retirat definitivament de les rutes escolars d'Abrera l'autobús que presentava incidències i ha estat substituït. Des de l'Ajuntament d'Abrera informen que se seguirà fiscalitzant diàriament el servei i s'exigeix una solució definitiva a l'empresa Montbus per les diverses incidències registrades en el servei de transport escolar d'Abrera. Fruit de les diverses reclamacions i fiscalització contínua del servei de transport escolar, l'Ajuntament d'Abrera s'ha reunit novament amb Montbus i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per exigir una solució definitiva de les incidències detectades. Aquest servei es presta per delegació de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant un contracte adjudicat a l'empresa Montbus des del mes de gener de 2025. En els darrers mesos, la policia local d'Abrera ha sancionat fins a 6 vegades Montbus en les inspeccions diàries que realitza el servei amb la col·laboració periòdica del cos de Mossos d'Esquadra. També s'ha establert un espai periòdic de fiscalització del servei entre el consistori i el Consell Comarcal. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera se subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà.
1: Abrera Informació, Espai Públic, Medi Ambient.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. I s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva.

0: tasques de desbrossades manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania. I mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
1: Abrera Informació. Esports.
0: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballen les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha transplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny ha arrencat la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: La ràdio més propera, Ràdio Obrera.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una avaria, en aquest cas a la B10, a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a la P7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf. Un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf, es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, Ramon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
3: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
2: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fons de coral·ligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 13:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva». Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el casal de joves abrirà les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrirà.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest diumenge 7 de juny s'ha donat el tret de sortida a la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera.

0: Estarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Què escoltes al mòbil?
6: Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera?
6: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
5: En directe?
6: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
5: No.
6: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
5: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
7: Nunca imaginé que lo que más buscaba

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: massa por.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó 14 oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau, com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
3: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques de que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
2: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a l'AV30 a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a l'A2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona i finalment una segona avaria, en aquest cas a l'AV10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst, tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera torna a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que tindrà lloc aquest dijous 11 de juny al matí. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc de 10 a 2 quarts de 2 a la Casa de Cultura d'Abrera i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències masclistes digitals, noves formes, nous reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió començarà a les 10 del matí amb la benvinguda institucional a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, a qui sentim.
5: Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament d'Abrera us convidem a participar de la subseu Abrera del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat del proper dijous 11 de juny a les 10 a la Casa de Cultura, en què compartirem un matí de reflexió amb Carla Galeote, creadora de contingut digital, comunicadora i activista feminista. Per tant, un acte obert a tota la ciutadania que vulgui aportar, compartir i aprendre en relació a qüestions d'actualitat en la lluita feminista com són les violències masclistes digitals. Aquesta trobada que celebrem a Abrera és una de les diferents subseus que, com a activitat precongressual, duem a terme des dels diferents municipis del Baix Llobregat. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm al Consell Comarcal i a la seva consellera Vicky Castellanos per l'organització i la implicació constants amb el nostre municipi i la comarca, i convidem a tota la ciutadania a participar d'aquesta jornada, de la que recollirem doncs interessos, neguits i reflexions per aportar al Congrés, que tindrà lloc el proper mes d'octubre. Amb aquestes accions seguim posant al centre els anhels i les necessitats que ens mostren doncs les dones implicades d'Abrera a través del Consell Municipal de les Dones i de la xarxa Violeta d'Abrera, que són els espais de participació en els que de forma activa seguim reivindicant i dibuixant l'Abrera igualitària en què tothom creiem i que tothom defensem. Us hi esperem.
4: Després dels parlaments inaugurals tindrà lloc la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, abordarà les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les persones assistents també participaran en l'experiència de realitat virtual Has vist el vídeo que circula de la Marina?, una proposta immersiva orientada a conscienciar sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa Bitools, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i

0: que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

l'àvia amb el Xavi. Ningú va dir que fos fàcil. Fent surf al tsunami, estic creuant l'Atlàntic. Deixar-me la pell i fer-ho autèntic.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
3: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
2: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I, de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC, l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera, juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la setena marxa Bressol i la segona marxa Daurada per a persones de 60 anys i més. Les valoracions per part de l'organització han estat molt positives. Sentim en primer lloc el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández, i l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
5: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent en general ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si hi havia 300, me sembla que hi havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
6: Estem molt contents d'aquest canvi de format en el qual hem fet la marxa bressol, la milla d'or també per la gent gran, per una cursa per les tardes infantils i l'adulta, la de 5 i 10 quilòmetres masculina i femenina, amb nous premis. També hem ficat nous incentius per tal que la gent també es pugui apropar i conèixer el recorregut d'Abrera. Ha sigut una experiència que la gent està valorant molt positivament. El recorregut, el nou horari, els emplaçaments, ha sigut una experiència molt positiva. Definitivament pensem que si aquest format s'ha de quedar al nostre municipi, la gent guanyadora la volem felicitar, també agrair a la gent organitzadora per tot l'esforç, els voluntaris i voluntàries, protecció civil, policia local, tots els serveis de l'Ajuntament que fan possible durant tot l'any que avui puguin fer aquesta cursa, referència, i que cada cop compta amb més participants, i que amb aquest nou format, d'aquesta nova forma de treballar per l'esport, invertir per l'esport, Abrera surt guanyant. Felicitats al Club d'Atletisme i a tota la gent d'Abrera.
4: Sentim a continuació el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno, la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i la regidora d'Educació, Conxi Sierra.
7: Aquest any el Club d'Atletisme ha canviat el format de la cursa Abrera Corre de Nou, l'hem passat el dissabte a la tarda. Com bé és en habitual, ha sigut un muntatge espectacular, com sempre, i pràcticament meravellós. Veiem a la gent amb molta cara de satisfacció, els nens contents i els pares més, i bueno, pues, lògicament us esperem l'any que ve.
8: Molt contents que un any més hagi participat la gent gran, la nostra gent gran d'Abrera, han vingut de la residència Canigó i també persones grans en aquesta marxa dourada, la segona edició, i bé, doncs com deia, molt contents que participin. La gent gran d'Abrera és gent gran, és gent activa, i seguirem posant-los al centre de totes les accions que fem des de l'Ajuntament, i en aquest cas felicitar el Club d'Atletisme per comptar amb la gent gran i per tenir aquesta gran iniciativa. Moltíssimes gràcies.
9: Enguany és la setena cursa que fa la Marxa Bressol, i la veritat que molt contents, perquè sempre és un moment perquè les famílies puguin compartir i perquè les educadores puguin també estar presents en aquesta activitat. Moltes gràcies.
4: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive.

0: La vista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 8 de juny podreu sentir totes les valoracions de la 17a Abrera Corre de Nou i podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @AbreraCorredeNou, el Club d'Atletisme d'Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Ràdio Abrera.
4: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
5: Escolta'ns al 107.9 de l'FM.
6: A radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir, també del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anilla olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB, un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Arrel de la reunió mantinguda dijous passat i per l'exigència de l'Ajuntament d'Abrera, Montbus ha retirat definitivament de les rutes escolars d'Abrera l'autobús que presentava incidències i ha estat substituït. Des de l'Ajuntament d'Abrera informen que se seguirà fiscalitzant diàriament el servei i s'exigeix una solució definitiva a l'empresa Montbus per les diverses incidències registrades en el servei de transport escolar d'Abrera. Fruit de les diverses reclamacions i fiscalització contínua del servei de transport escolar, l'Ajuntament d'Abrera s'ha reunit novament amb Montbus i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per exigir una solució definitiva de les incidències detectades. Aquest servei es presta per delegació de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant un contracte adjudicat a l'empresa Montbus des del mes de gener de 2025. En els darrers mesos, la policia local d'Abrera ha sancionat fins a 6 vegades Montbus en les inspeccions diàries que realitza el servei amb la col·laboració periòdica del cos de Mossos d'Esquadra. També s'ha establert un espai periòdic de fiscalització del servei entre el consistori i el Consell Comarcal. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera se subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà.
4: Abrera Informació. Espai públic, medi ambient.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera i per poder executar correctament aquestes tasques es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny, i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania, i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
4: Abrera Informació. Esports.
5: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny ha arrencat la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i

0: Vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
0: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: El DJ-Hockey? DJ Man.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escoltem les seves declaracions.
3: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari. En una convivència madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
2: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà. Un hemicicle que ha comptat també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar el papa. I, de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic, com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellar de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident i després hi ha dues avaries, una a la C-25 a Estaràs i una altra a la C-25 a Santa Coloma de Farners.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 13:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva». Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el casal de joves abrirà les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrirà.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Aquest diumenge 7 de juny s'ha donat el tret de sortida a la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí, yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política, mantenint el marcat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. L'escoltem.
3: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
2: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts Espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà. Un hemicicle que ha comptat amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. La jornada també ha estat marcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar el papa. En aquest sentit, Lleó XIV ha demanat que respongui als casos d'abusos sexuals comesos al si de l'Església. En un discurs davant la plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, el pontífex ha avisat que tota persona ferida ha de poder trobar una escolta sincera, d'acollida i de protecció per part del clergat. D'altra banda, Barcelona es prepara per l'arribada del papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament a l'entorn de l'anella olímpica. Es preveuen afectacions als accessos de l'Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i els principals vials de la zona. A la ciutat vella també hi ha trams de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord i en les zones més afectades es recomana fer teletreball. Finalment, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula, ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també el conjunt de l'Estat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera, juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la setena marxa Bressol i la segona marxa Daurada per a persones de 60 anys i més. Avui, a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera, recuperem totes les valoracions de l'esdeveniment. Sentim en primer lloc el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández, i l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
5: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent, en general, ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si havia 300, me sembla que havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
6: Estem molt contents d'aquest canvi de format en el qual hem fet la marxa Bressol, la milla d'or també per la gent gran, per una cursa per les tardes infantils i l'adulta, la de 5 i 10 quilòmetres masculina i femenina, amb nous premis. També hem ficat nous incentius per tal que la gent també es pugui apropar i conèixer el recorregut d'Abrera. Ha sigut una experiència que la gent està valorant molt positivament. El recorregut, el nou horari, els emplaçaments, ha sigut una experiència molt positiva. Definitivament pensem que si aquest format s'ha de quedar al nostre municipi, la gent guanyadora la volem felicitar, també agrair a la gent organitzadora per tot l'esforç, els voluntaris i voluntàries, protecció civil, policia local, tots els serveis de l'Ajuntament que fan possible durant tot l'any que avui puguin fer aquesta cursa, referència, i que cada cop compta amb més participants, i que amb aquest nou format i aquesta nova forma de treballar per l'esport, invertir per l'esport, Abrera surt guanyant. Felicitats al Club d'Atletisme i a tota la gent d'Abrera.
4: Sentim a continuació el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno, la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i la regidora d'Educació, Conxi Sierra.
7: Aquest any el Club d'Atletisme ha canviat el format de la cursa Abrera Corre de Nou, l'hem passat el dissabte a la tarda. Com bé és en habitual, ha sigut un muntatge espectacular, com sempre, i pràcticament meravellós. Veiem a la gent amb molta cara de satisfacció, els nens contents i els pares més, i bueno, pues, lògicament, us esperem l'any que ve.
8: Molt contents que un any més hagi participat la gent gran, la nostra gent gran d'Abrera, han vingut de la residència Canigó i també persones grans en aquesta marxa dourada, la segona edició, i bé, doncs com deia, molt contents que participin, la gent gran d'Abrera és gent gran, és gent activa, i seguirem posant-los al centre de totes les accions que fem des de l'Ajuntament, i en aquest cas felicitar el Club d'Atletisme per comptar amb la gent gran i per tenir aquesta gran iniciativa. Moltíssimes gràcies.
9: Enguany és la setena cursa que fa la marxa Bressol, i la veritat que molt contents, perquè sempre és un moment perquè les famílies puguin compartir i perquè les educadores puguin també estar presents en aquesta activitat. Moltes gràcies.
4: El corredor de major edat de les curses Open va ser el Rafael Sánchez, de 87 anys, qui va realitzar la cursa Open de 5K. Això és el que explicava als micròfons de Ràdio Abrera.
10: Para mí, bien.
11: ¿Cuál es el secreto?
10: Secreto ninguno. Sacrificio. Tienen que hacer más que eso. No tienes ningún secreto. Hay ser constante, tener voluntad y ya está.
4: Les valoracions per part dels i les participants de les diferents curses també han estat molt positives. És el cas de la segona marxa daurada d'Abrera, que ha comptat amb la participació de la residència de la gent gran Veledat Canigó.
12: Se corrió con el pelo y despacio porque mi marido hace un año y medio lo operaron de cáncer de pulmón y se me ahogaba. El año pasado fuimos los primeros, pero está operado y no puede correr más. Pero bueno, por ayudar, estoy muy contenta.
13: Bien, he participado, he dado la vuelta, el año pasado.
14: Muy bien. Es un trabajo que es muy bonito y para ellos es una experiencia también, y para nosotros que les podamos ayudar es increíble. Muchas gracias por todo.
15: Bien, el año pasado ya lo hice.
16: Ah, es emocionante. Bueno, yo me emociono mucho con mi madre, bueno, con mi hermano, mi madre, y estamos en la residencia. Algo que, bueno, está bien, salir en grupo, a salir ellas de la residencia, y es muy bonito.
4: També la setena marxa Bressol d'Abrera ha tornat a ser un èxit. Sentim en primer lloc la directora i personal de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera i seguidament algunes de les famílies participants.
17: Soc la Neus Casado, directora de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'aquí a Abrera. Crec que és una oportunitat per gaudir grans i petits i fer molta empenta en l'esport i la salut, que és superimportant, des dels més petits fins als més grans.
18: Per nosaltres, perfecte. Gràcies per pensar també en l'Escola Bressol per participar en aquest event. Els nens i les famílies superpoderes contentes, i és un motiu per també fer trobada en les famílies en compartir aquestes activitats que es fan al poble. Llavors, superbé.
19: ¡Y le he corrido! ¡Y le he quedado primero!
20: Muy bien, sí. A los niños, muy bien.
21: Muy bien. Se ponen muy contentos. Sí, sí. ¿Verdad?
22: Molt bé, molt cansades, però molt bé. Molt cansades, però molt bé. Quasi m'arribem, perquè ens hem cansat, ja havíem sortit, però hem arribat a final.

0: i després molt...
1: Que bé, l'has hecho, eh?
0: Bé, has estat cansat. ¿Has dormido mucho? Bien. Corrido.
2: ¿Sí?
0: Bien.
2: ¿Sí?
0: Bien.
2: Estaba muy nerviosa.
0: Bien, correr.
3: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive i Baila, la col·laboració de la Fundació CC, el suport de la policia local i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera. Sentim Anna Villas, de la Fundació CC, i Agustín Guillén, de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera.
4: Soc Anna Villas, de Fundació CC. Doncs molt bé, hem estat ajudant una mica les curses dels petits, perquè tots els petits anessin pel lloc que tenien que anar, i molt bé, l'organització molt bé, d'Abrera, i jo no soc d'aquí, molt maco, i veig que hi ha molt ambient en el poble i que la gent col·labora.
5: Aquesta col·laboració és molt bona, perquè ha acudit molta gent i m'ha agradat molt l'assistència que ha hagut, i a part la gent molt, molt solidària amb tot el món, i ha estat molt bé, els xicotes han fet molt bé, han ajudat una a les altres, nosaltres, com sempre, estar en una esquina o una altra, ajudant a los nens, a los grans, a tot el món. O sigui que, com sempre, de part del poble, m'alegro que hagi anat tot bé de moment, jo crec que acabarà així i ara fins l'altre dia.
3: La 17a Abrera Corre de Nou ha tornat a ser solidària i es destina 1 euro de cada inscripció de les curses Open i Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la segona marxa daurada al projecte La Marató de Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, amb col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Hi podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @abreracorredenou, al Club d'Atletisme d'Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: A Ràdio Brera no fem la migdiada, fem la fórmula migdia.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Si és un èxit, sona Ràdio Abrera.
3: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits a visca el papa.
3: La pluralitat política no deveria degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
2: I Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita a Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flash de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-offs del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Abrera torna a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que tindrà lloc aquest dijous 11 de juny al matí. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc de 10 a 2 quarts de 2 a la Casa de Cultura d'Abrera i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències masclistes digitals, noves formes, nous reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió començarà a les 10 del matí amb la benvinguda institucional a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, a qui sentim.
5: Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament d'Abrera us convidem a participar de la subseu Abrera del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat del proper dijous 11 de juny a les 10 a la Casa de Cultura, en què compartirem un matí de reflexió amb Carla Galeote, creadora de contingut digital, comunicadora i activista feminista. Per tant, un acte obert a tota la ciutadania que vulgui aportar, compartir i aprendre en relació a qüestions d'actualitat en la lluita feminista com són les violències masclistes digitals. Aquesta trobada que celebrem a Abrera és una de les diferents subseus que, com a activitat precongressual, duem a terme des dels diferents municipis del Baix Llobregat. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm al Consell Comarcal i a la seva consellera Vicky Castellanos per l'organització i la implicació constants amb el nostre municipi i la comarca, i convidem a tota la ciutadania a participar d'aquesta jornada, de la que recollirem doncs interessos, neguits i reflexions per aportar al Congrés, que tindrà lloc el proper mes d'octubre. Amb aquestes accions seguim posant al centre els anhels i les necessitats que ens mostren doncs les dones implicades d'Abrera a través del Consell Municipal de les Dones i de la xarxa Violeta d'Abrera, que són els espais de participació en els que de forma activa seguim reivindicant i dibuixant l'Abrera igualitària en què tothom creiem i que tothom defensem. Us hi esperem.
4: Després dels parlaments inaugurals tindrà lloc la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, abordarà les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les persones assistents també participaran en l'experiència de realitat virtual Has vist el vídeo que circula de la Marina?, una proposta immersiva orientada a conscienciar sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa Bitools, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada continuarà amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte finalitzarà amb la cloenda institucional a la una del migdia a càrrec de la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
1: Abrera Informació, Joventut.
4: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
7: Paqui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleó 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
3: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
1: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui, a les 5 de la tarda, hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern, assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Arrel de la reunió mantinguda dijous passat i per l'exigència de l'Ajuntament d'Abrera, Montbus ha retirat definitivament de les rutes escolars d'Abrera l'autobús que presentava incidències i ha estat substituït. Des de l'Ajuntament d'Abrera informen que se seguirà fiscalitzant diàriament el servei i s'exigeix una solució definitiva a l'empresa Montbus per les diverses incidències registrades en el servei de transport escolar d'Abrera. Fruit de les diverses reclamacions i fiscalització contínua del servei de transport escolar, l'Ajuntament d'Abrera s'ha reunit novament amb Montbus i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per exigir una solució definitiva de les incidències detectades. Aquest servei es presta per delegació de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant un contracte adjudicat a l'empresa Montbus des del mes de gener de 2025. En els darrers mesos, la policia local d'Abrera ha sancionat fins a 6 vegades Montbus en les inspeccions diàries que realitza el servei amb la col·laboració periòdica del cos de Mossos d'Esquadra. També s'ha establert un espai periòdic de fiscalització del servei entre el consistori i el Consell Comarcal. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera se subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petón i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà.
0: Abrera Informació. Espai públic, medi ambient.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització correspon corresponents s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny ha arrencat la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que, diuen, ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
4: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarracó, amb un aforament de fins a 20.000 persones.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera, juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la 7a marxa Bressol i la 2a marxa Daurada per a persones de 60 anys i més. Les valoracions per part de l'organització han estat molt positives. Sentim en primer lloc el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández, i l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
6: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent en general ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si havia 300, me sembla que havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
7: Estem molt contents d'aquest canvi de format en el qual hem fet la marxa bressol, la milla d'or també per la gent gran, per una cursa per les tardes infantils i l'adulta, la de 5 i 10 quilòmetres masculina i femenina, amb nous premis. També hem ficat nous incentius per tal que la gent també es pugui apropar i conèixer el recorregut d'Abrera. Ha sigut una experiència que la gent està valorant molt positivament. El recorregut, el nou horari, els emplaçaments, ha sigut una experiència molt positiva. Definitivament, pensem que si aquest format s'ha de quedar al nostre municipi. La gent guanyadora la volem felicitar, també agrair a la gent organitzadora per tot l'esforç, els voluntaris i voluntàries, protecció civil, policia local, tots els serveis de l'Ajuntament que fan possible durant tot l'any que avui puguin fer aquesta cursa, referència, i que cada cop compta amb més participants, i que amb aquest nou format, d'aquesta nova forma de treballar per l'esport, invertir per l'esport, Abrera surt guanyant. Felicitats al Club d'Atletisme i a tota la gent d'Abrera.
5: Sentim a continuació el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno, la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i la regidora d'Educació, Conxi Sierra.
8: Aquest any el Club d'Atletisme ha canviat el format de la cursa Abrera Corre de Nou, l'hem passat el dissabte a la tarda. Com bé és en habitual, ha sigut un muntatge espectacular, com sempre, i pràcticament meravellós. Veiem a la gent amb molta cara de satisfacció, els nens contents i els pares més, i bueno, pues, lògicament us esperem l'any que ve.
9: Molt contents que un any més hagi participat la gent gran, la nostra gent gran d'Abrera, han vingut de la residència Canigó i també persones grans en aquesta marxa dourada, la segona edició, i bé, doncs com deia, molt contents que participin. La gent gran d'Abrera és gent gran, és gent activa, i seguirem posant-los al centre de totes les accions que fem des de l'Ajuntament, i en aquest cas felicitar el Club d'Atletisme per comptar amb la gent gran i per tenir aquesta gran iniciativa. Moltíssimes gràcies.
10: Enguany és la setena cursa que fa la Marxa Bressol, i la veritat que molt contents, perquè sempre és un moment perquè les famílies puguin compartir i perquè les educadores puguin també estar presents en aquesta activitat. Moltes gràcies.
5: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive i Baila i la col·laboració de la Fundació CC, el suport de la policia local d'Abrera i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil. A més, totes les persones inscrites, juntament amb una persona acompanyant, han pogut gaudir aquest diumenge de l'entrada gratuïta a la piscina municipal d'estiu. La 17a Abrera Corre de Nou ha tornat a ser solidària i es destina 1 euro de cada inscripció de les curses Open i Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la segona marxa daurada al projecte La Marató de Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, amb col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 8 de juny podreu sentir totes les valoracions de la 17a Abrera Corre de Nou i podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @abreracorredenou, el Club d'Atletisme d'Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera.
11: Ràdio Abrera.
1: Marquem la diferència.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
1: Fórmula 40.
2: Fórmula 40.
1: Fórmula 40.
3: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
4: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
3: i professionals que saben escoltar-te.
4: Vols un color que enamori?
3: O un balayage que marqui la diferència?
4: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
3: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
4: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
3: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
4: Truca'ns al 93 770 1983
3: o reserva a donantforma.com.
4: Perquè tu t'ho mereixes.
5: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i sent

0: bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas, bombas, bombas, bombas, bombas.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó 14, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més convois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
2: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
3: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aèris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 12:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva». Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el casal de joves obrirà a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrira.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: Aquest diumenge 7 de juny s'ha donat el tret de sortida a la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el Punt i Final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
0: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
6: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
10: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
11: Good evening, citizens of Earth. This will be your last chance to escape. I want to invite you to a new world. A world of liberty. A world of peace.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El papalló 14 obert a la catedral de l'Almudena de Madrid, la recta final de la seva estada a la capital espanyola, abans de visitar l'estadio Santiago Bernabéu al vespre, on el rebran 70.000 persones just a hores d'ara, i desplaçar-se demà a Barcelona. A una trobada amb seminaristes i la seva família s'ha homenatjat la verge de l'Almudena, la qual ha concedit la Rosa d'Or. En el seu discurs, el papa ha fet una crida a tirar a terra els murs que divideixen, allunyen i aïllen, i substituir-los per l'amor fratern i la concòrdia. La visita al papa ha centrat avui les reunions dels partits a Catalunya. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i els comuns es fixen en els casos de pederàstia. El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
3: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
2: I escoltem també la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
4: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
5: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
2: I tres persones han resultat ferides quan el sostre de la tercera planta d'un edifici planta baixa més 3 de Tortosa al carrer Santana ha col·lapsat aquesta tarda. Els bombers han fet l'extracció dels residents i actualment estan fent una inspecció tècnica per conèixer l'estat de l'estructura. I el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils a la Generalitat fins a Sant Padó al Bages. El Departament de Territori ha licitat un estudi informatiu per perllongar la R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies ja existents. La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros. I tot a punt per una nova temporada de falles d'Alta Ribagorça. Aquesta tradició centenària reconeguda com a patrimoni de la UNESCO des de 2015 inicia una nova campanya i inclou 8 baixades fins al dia 25 de juliol a Llesp.
1: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera. Don't you know this?

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota del Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixin de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà en una desena de pacients als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Aquest dissabte 6 de juny s'ha celebrat la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, amb més de 800 participants i curses per a totes les edats i per primer cop en format de dissabte a la tarda. L'esdeveniment, organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera, juntament amb la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, ha comptat un any més amb les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, que per primer cop atorgaven premis econòmics i a la que s'han batut tots els rècords, les curses infantils, la 7a marxa Bressol i la 2a marxa Daurada per a persones de 60 anys i més. Les valoracions per part de l'organització han estat molt positives. Sentim en primer lloc el president del Club d'Atletisme d'Abrera, José Antonio Fernández, i l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
5: Estem molt contents d'aquest nou format. La gent en general ens ha contestat. Bueno, han vingut amb moltes ganes i el comentari general és de que aquest horari sembla que agrada bastant més. I bueno, estem molt contents també perquè aquest any hem tingut més participació. No sé si també per al tema dels premis econòmics això ha influït en que vingués més gent, però sí que hem notat que a la cursa de 5, per exemple, que és la cursa que més gent del poble aporta, aquest any ha sigut un èxit de participació brutal. Si hi havia 300, me sembla que hi havia 350 inscrits en adults, pràcticament 200 eren de la cursa de 5 quilòmetres. I això ens agrada perquè la cursa en si la fem pel poble. Si ve gent de fora també, però ens agrada que la gent del poble participi als nostres events. S'han batut pràcticament totes les marques i no sé si seran capaços l'any que ve de tornar-les a batre perquè el nivell era molt alt. A veure, la gent suposo que si sap que n'hi ha aquesta oferta econòmica, potser s'entrenen amb aquesta intenció d'aconseguir guanyar-la.
0: Estem molt contents d'aquest canvi de format en el qual hem fet la marxa bressol, la milla d'or també per la gent gran, per una cursa per les tardes infantils i l'adulta, la de 5 i 10 quilòmetres masculina i femenina, amb nous premis. També hem ficat nous incentius per tal que la gent també es pugui apropar i conèixer el recorregut d'Abrera. Ha sigut una experiència que la gent està valorant molt positivament. El recorregut, el nou horari, els emplaçaments, ha sigut una experiència molt positiva. Definitivament pensem que aquest format s'ha de quedar al nostre municipi. La gent guanyadora la volem felicitar, també agrair a la gent organitzadora per tot l'esforç, els voluntaris i voluntàries, protecció civil, policia local, tots els serveis de l'Ajuntament que fan possible durant tot l'any que avui puguin fer aquesta cursa, referència, i que cada cop compta amb més participants, i que amb aquest nou format i aquesta nova forma de treballar per l'esport, invertir per l'esport, Abrera surt guanyant. Felicitats al Club d'Atletisme i a tota la gent d'Abrera.
4: Sentim a continuació el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno, la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i la regidora d'Educació, Conxi Sierra.
6: Aquest any el Club d'Atletisme ha canviat el format de la cursa Abrera Corre de Nou, l'hem passat el dissabte a la tarda. Com bé sent habitual, ha sigut un muntatge espectacular, com sempre, i pràcticament meravellós. Veiem a la gent amb molta cara de satisfacció, els nens contents i els pares més, i bueno, pues, lògicament us esperem l'any que ve.
7: Molt contents que un any més hagi participat la gent gran, la nostra gent gran d'Abrera, han vingut de la residència Canigó i també persones grans en aquesta marxa dourada, la segona edició, i bé, doncs, com deia, molt contents que participin. La gent gran d'Abrera és gent gran, és gent activa, i seguirem posant-los al centre de totes les accions que fem des de l'Ajuntament, i en aquest cas felicitar el Club d'Atletisme per comptar amb la gent gran i per tenir aquesta gran iniciativa. Moltíssimes gràcies.
8: Enguany és la setena cursa que fa la marxa bressol, i la veritat que molt contents, perquè sempre és un moment perquè les famílies puguin compartir i perquè les educadores puguin també estar presents en aquesta activitat. Moltes gràcies.
4: Un any més s'ha comptat amb l'animació de l'entitat Vive i Baila i la col·laboració de la Fundació CC, el suport de la policia local d'Abrera i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil. A més, totes les persones inscrites, juntament amb una persona acompanyant, han pogut gaudir aquest diumenge de l'entrada gratuïta a la piscina municipal d'estiu. La 17a Abrera Corre de Nou ha tornat a ser solidària i es destina 1 euro de cada inscripció de les curses Open i Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la segona marxa daurada al projecte La Marató de Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 8 de juny podreu sentir totes les valoracions de la 17a Abrera Corre de Nou i podeu veure imatges, vídeos i les classificacions a través del perfil d'Instagram @abreracorredenou, el Club d'Atletisme d'Abrera, i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: cold alone.
1: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. 197 voluntaris de Protecció Civil provinents de 35 municipis participaran al dispositiu preventiu amb motiu dels diferents actes del Papa Lleó 14 a Catalunya demà dimarts i dimecres. Les seves funcions seran principalment d'informació i orientació a la ciutadania, suport i acompanyament als assistents, així com la detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. El dispositiu s'ha organitzat de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra i compta també amb la col·laboració de Creu Roja en les tasques de suport logístic. I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Nou rutes que han decidit anar plegades i construir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu. Un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic d'alt valor, desestacionalitzat i descentralitzat. A través de les rutes del vi s'aconsegueix vendre un 8% de la producció vinícola i l'objectiu del govern és incrementar-lo fins al 25%. Miquel Samper és conseller d'Empresa.
4: Hi ha destinacions de vi doncs que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
3: I l'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. El consistori malgratenc preveu que s'implanti a partir del novembre. Aquest mes de juny posa en marxa una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratems que expliqui com s'aplicarà el nou servei. No serà igual per a tots. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb bujols comunitaris pensats per grans blocs de pisos. I ecologistes, entitats ecologistes i socials de les Terres de l'Ebre denuncien que ni ajuntaments ni regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo. Alerten d'un pacte de silenci de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Han remès conjuntament al·legacions sobre el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, reclamant un increment notable dels recursos destinats a la circulació de sediment. Diuen que la norma només preveu un 0,25% i en caldria un 30%. I 8 detinguts a GURB a Osona per fer reagrupaments familiars fraudulents. La policia ha desarticulat un grup que havia creat una estructura amb la qual estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars a través de la reagrupació familiar.
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Ladies and gentlemen, boys and girls.
6: Blacktronica.
7: There are places we will see.
8: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
9: Aventuras libres y creativas reflejadas en su dimensión electrónica viajan en Blacktronica. Un saludo a todos.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha acomiadat de Madrid en una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu amb 70.000 persones. El papa ha omplert el Bernabéu amb comunitats cristianes, estudiants, grups parroquials i sacerdots, els quals ha demanat que s'aturin regularment a interpretar la vida dels barris de canvis culturals i les tensions socials. Lleu 14 ha recordat que la veritat és simfònica i sempre ens supera.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos cada uno en el grupo o en el entorno en el que ya nos sentimos seguros, entre personas que siempre cantan la misma melodía. Para llegar al corazón de la ciudad hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica y siempre nos supera.
1: Catalunya espera l'arribada del papa demà al migdia a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa, el president al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona on serà rebut per autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. I farà una homilia, una benedicció i visitarà la capella de Santa Eulàlia. A la tarda hi haurà un acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a les 8, on farà una pregària. I dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on farà l'acte oficial coincident amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús. La visita del papa a Catalunya provocarà importants afectacions de mobilitat, especialment a Barcelona i a Montserrat, la capital catalana. Diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat tallats i tindran restriccions d'accés coincidint amb aquests actes a la catedral, a l'Estadi Olímpic, al Raval i a la Sagrada Família. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. I demà es faran les proves de selectivitat d'aquest curs, a les quals s'han inscrit gairebé 46.000 estudiants, una xifra rècord. Demà, els exàmens de demà són els de llengua castellana i literatura i llengua estrangera, i així com algunes optatives. Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació de detectors de freqüència als centres d'examen en una prova pilot. Per cert, que coincidint amb la visita del papa i les proves de selectivitat, els sindicats educatius han convocat una vaga de docents que comença a les 11 a la plaça Espanya i arribarà finalment al Parlament. Un darrer punt, perquè l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat aquest vespre el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
4: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
0: House Nation.
3: Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argamoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 308 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
4: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
3: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
4: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
3: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: paso.
1: Hora 23.
0: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua.

Mm-hmm.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: espera. I ell segueix caminant.
1: 107.9.
2: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM. Som.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera. Tota la nit, amb tu.

0: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: Ràdio Obrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Obrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Obrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 2 hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bullet.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.